0: va a passar clar. Al senyor, si ell ha de ser passat d'una salsa cap a
1: l'altre. Sí, que

aquí ja va estar Marreco, David Ollereco, i per que per tant, no són tres que tant s'ha de dir com plen, sent que per tant, sent que per tant, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir, no hi ha de tenir,

cas de tenir des de la que no s'havia posat, van jo tot aquesta gràcia sobre la meva puta no s'ha quedat aquí, de tot és el que ha tomat, res de la meva cosa, per mantenir protestar els fars de Madrid, que han tratat la imputada de Pacte Progru, de parlar-me tant, no vaig arribar-me a atacar el grup, ho tirat en un rei, i m'agradaria ser portant en tini,

0: mosso vigent i fa català, mentre l'estiu mosso el puc analitzar, i el vídeo que porta que calen van sortir l'altre sexe, per ser com un sexe, la mosso que va tirar un sexe.
1: I si l'hi qui s'ha entès mai vidi venir, o no pas i vas reunir tant que vidi o prou.
0: Tant s'ha de la rotella de la pan i en sap o no. Si l'han, m'ha quedat posat, ja té una pala i parlo un poc.
2: Com tenim a la reunió tanta de salut de fer, sucallant, ordinant, s'ha de escriure, però el va componint per un tronc.
0: Dies al vidi sucallant, no tant, s'ha de vidi, i és

0: molt sempiquent i fa que fa, el que l'estia molt s'emprovar i avançar, i el diria que pel hap de cara i no és un tira amb la sexa, però és una cosa amb la sexa, no amb la sexa, amb la tira amb la sexa.
1: Que si l'he quixat, la jove i diri per lliure, amb el pan i la jaoneta, el que diri el frau.
0: Han sabut el rot millor de anar pan i en ser conau. Si han matat el fosfatge a conar pare per un rot.
2: Com tenim el nom de l'intranta de salut de ser sucatant, ordinant, s'ha d'assolir, però no puc unir per el gron.
0: Dies ara diria sucatge per tant, també diria dies ara i d'estar pan i patalia per vidre
1: nou. Qui et sembleu a l'interior nou? Era i pas un mas a nou.
2: Som molt

ara quan comenci a dir vaig a missa per ells, em fan el tip de cari i aquí per ahí fora, a la visita amb l'ella marca, i va, a ell, mi cari, que em poso a usar el cari, cari, i ara m'ha de dir, se'l conec, que ell del cotxe, ho s'han de donar, i m'ho estic, però si m'ho va dir, se'l cari, però no m'ha de dir, no m'ha de dir, no m'ha de dir,

que ens aportava més clar, ha dit que hi és i s'és mai comentar de la dimensacra amb 70 anys i 70 anys. I per cercar, s'ha escrit que faig un tancar mentada, ja? I potser no m'ho he dit que fer un dia per massacre. La gràcia és que s'ha escrit que s'ha anat a fer sense arquiva, i s'ha escrit que s'ha escrit que s'ha escrit que s'ha escrit que